0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts reta Feijóo a verse con Puigdemont en Waterloo.
2: Senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra...
1: És la resposta de Jordi Turull, el número 2 de Junts, a la proposta de Feijóo de impulsar una moció de censura solo para convocar eleccions. Emplazamos a Feijóo a hablar, sí, pero en Waterloo. En resumen, que no,